0: mu
1: sɛm kɛseɛ ma bible no anawofoɔ asɛm no saa no adenimpa
0: ɛna mɛkyerɛ mo
1: ɛna mɛkyerɛ mabibiaa no hɔ a ɔbɛka kyerɛ ne ba sɛ ne ba nkɔ so awie nwom onyankopɔn de mmara nsɛ biɛ ɛwɔ aberɛ ɔmode akɔra awia ɛna wɔde mmara ɛwɔ tie baba maame wɔ mo nkɔ skul ebi kora nsua bible ebi nim quotation baakɔ koraa sɛ ne ba atu kwa ɔfnase ɔsa kɔsi wiaa twɛ ho yie ɛmɛma sɛm ho halleluya sɛm wokɔ no ayɔnkwa hoɔ ne maame ɛbɔ blazer 35 ti onim sɛ ne size ne ne maame abaayɛ a wome ɛnufo no hyɛ aseɛ foforɔ na sɛ ɛba a na ɛyɛ fɛfɛ hoɔfɛ wotwi ne so a ɛwɔ so a ɛgyegye memprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprempremprem Oko nya ko yimienu na watwam. Afa wantumi ankɔ. Bɛma no so ne mo nyɛ wo yɛ so a akwara no wa ja bɔ. Afa du ɔsɛ no anka tate bɔwie. Sa ne mo ne wo so a menya bi. Ye menya bi amepɛ. Ne sɛ agu. Aketesia. Nchai ma du ye menya pɛ ansa no wa sakira wa dwene. Ame yɛntie ne na wofo asɛm. Na ye nyem no wɔkwan mu no. Kɔ ma me sofa a wo sofa. Kɛme ne wa nkɛ hwɛ ma a wo sofa. Kaya sa. Opa ma wo ma me. Sanka wo ye nimpa bi mpa nkɔ de besua nyansa wa wade ye ne mɛma sam. Na nkɔ ayɛ kɛfo no ma oni ada hɔ. Na nkɔ ato bo as na nkɛ ya bɛ wa bɛ ye wo nurse. Na nkɛ kɔ ye bɛ yi sika wo de stamp assist so abusa nkɔfo wo ti na di ka. Hena no abua wo papa bu wo ma me wo fie hɔ. Wo fa wo nya example na wo nsuro mɛma. We ya pitir pitir pitir pitir. Chapter 15, Proverbs 6, verse 16. No can say.
0: Verse 16. Sitting down. I didn't say any attorney.
1: Adiyan
0: shukeri.
1: Adiyan shukeri. Adiyan shukeri. Adiyan shukeri. Adiyan shukeri.